cotxe. Ma coixa, que ja fa? Mas anarà a signar. I a sent sigui l'un pot si xucan va. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalents, patanissa, per la setmana m'ha